0: Desci és a dor, eu fui esperar-te ao Tejo. Desci és a dor, eu fui esperar-te ao Tejo. Desci és a dor, eu fui esperar-te ao Tejo.
1: A nova música portuguesa.